que viu al poble i a les comarques, terra de tabals, dolçaines i antics records. La gent parla i els ocells canten a les branques, recordant batalles perdudes, perdonant amb l'esforç. He plorat la llengua, he cantat ma terra, hem lluitat per ella sempre sense treva. I la nostra lluita fou i és cantada en cançons, on no oferim noves glòries, però sort reben cops. Nostres paraules no es venen com les vostres en cantons, perquè tenim valors disparats en melodies i acords. Música combativa amb els esports i el seu dol, però mai morirem perquè refem com cues d'andragons.

Nostra terra nel vent parla en la solitud, on la pluja cau damunt l'asfalt i no alça el gatxull. He mirat aquesta terra ben forta i ferma, que treballa de l'horta, sua i mai alena. On es mou riuen d'estar sempre junts i es vius entre tantes regions s'han perdut. He plorat ma terra, he cantat ma llengua, hem lluitat per ella sempre sense treva. Llengua que viu al poble i a les comarques, terra de tabals, dolçaines i antics records. La gent parla i els ocells canten a les branques, recordant batalles perdudes, perdonant amb l'esforç. He plorat ma llengua, he cantat ma terra, hem lluitat per ella sempre sense treva. I la nostra lluita fou ja és cantada en cançons, on oferim noves glòries però sort reben cops. Nostres paraules no es venen com les vostres en cantons, perquè tenim valors disparats amb melodies i acords. Música combativa envers els porcs i el seu dol, però mai morirem perquè refem conquest d'en dragons. Creem